0: do.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una ADN singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Vés a saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
4: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
4: Sí,
2: tu
4: i
2: tu, mira, res, ja, res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una ADN singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Fes saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
4: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
4: Sí,
2: tu
4: i
2: tu, mira, res, ja, res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
3: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
4: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una d'ena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
5: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
4: Fes de saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
6: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
4: Va ser una declaració definitiva. Sí, tu i tu, mira, res, ja, res, tot per la meva família.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Matí 360.
8: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
9: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una dena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
10: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
9: Fes a saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
11: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
9: Va ser una declaració definitiva.
11: Sí,
9: tu
11: dir,
9: i tu,
11: mira,
9: res, ja, res. Tot per la meva família.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 4 de juny del 2026.

0: Doncs sí, perquè efectivament de vegades cal relaxar-se i fer-ho fàcil. Relax the Greasy és el tema de fa ja uns quants anys que ens portava Mica del seu primer àlbum d'estudi. 8 del matí, 4 minuts.
1: Matí 360.

Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Som dijous 4 de juny del 2026. Ja estem a les acaballes d'aquesta setmana, d'aquesta primera setmana de juny, una setmana que s'ha caracteritzat a nivell del temps doncs, per una mica de tot. Vam venir de les altes temperatures de finals la setmana passada i del cap de setmana. Han anat baixant progressivament fins demà, entre avui i demà, que s'espera que sigui la temperatura més baixa de la setmana. I atenció, perquè aquesta tarda, vespre, s'esperen algunes precipitacions, alguns ruixats que localment poden ser de forta intensitat i fins i tot amb calamarsa. Per tant, precaució, sobretot a la carretera. Anirem seguint aquesta previsió de ben a prop, que també indica que de cara al cap de setmana les temperatures tornaran a pujar de nou. Comencem al matí 360 d'aquest dijous. Avui tenim les seccions habituals, les notícies, l'agenda, la mobilitat, els diaris, però també avui sí, arriba la secció en clau d'opinió d'en Josep Borrell, la nova normalitat, cap al final d'aquesta primera hora. I a la segona hora, doncs, com cada dia, la Montserrat Rico ens porta l'actualitat musical i cultural i el viatge musical en el temps, el DeLorean, per saber què passava, quines eren les qüestions o els temes més importants, més destacats del món de la música ara fa uns quants anys. Tot plegat al 100.3 i 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina, també al nostre portal de continguts digitals a marina360.cat. Som la Montse Rico, la Isabel González, el Danilo Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, i ho fem com sempre, fent un cop d'ull a l'actualitat. I us hem d'explicar aquesta primera hora que el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o les propostes familiars, entre d'altres. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part de el projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. Més qüestions. L'Hospital de Blanes és un dels tres centres gironins que han participat en una prova pilot amb fèrules impreses en 3D per tractar fractures de canell. L'estudi, realitzat conjuntament amb els hospitals d'Olot i Camp de Bànol, conclou que aquest sistema ofereix més comoditat als pacients i pot afavorir una recuperació més ràpida en comparació amb el guix tradicional. A més, les fèrules es poden reutilitzar en les revisions mèdiques, fet que redueix la generació de residus i permet estalviar aigua i costos sanitaris. La fractura de canell és una de les lesions més freqüents entre la població i els resultats de la prova obren la porta a ampliar l'ús d'aquesta tecnologia als centres hospitalaris.

8 del matí i 7 minuts d'aquest dijous. Tenim altres qüestions per explicar-vos. Com per exemple que l'aeroport de Girona Costa Brava a Vilobí d'Onyà ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta operada per la companyia Luxair es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes, fins al pròxim 29 d'agost. El servei es realitza amb un avió Dash 8 amb capacitat per a 76 passatgers. Durant tota la temporada d'estiu s'oferiran un total de 3.952 places en aquesta nova connexió. Amb aquesta incorporació, l'aeroport de Girona de Vilobí d'Onyà, com dèiem, ofereix aquest estiu connexions amb 50 ciutats de 15 països europeus. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu prevista per al proper 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la plaça de Sabanell, on els darrers temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar els serveis de platja, com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El servei de vigilància, control i socorrisme entrarà en funcionament el 13 de juny i cobrirà les tres platges principals del municipi. I a aquesta hora del matí fem un cop d'ull a la informació d'àmbit general.

El Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 20 cèntims per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I la Unió Europea començarà negociacions formals d'adhesió amb Ucraïna després que Hongria hagi aixecat el veto que mantenia des de feia anys l'exprimer ministre del país, Víctor Orbán. L'actual ministre anunciava aquest dimecres a Facebook que ha arribat a un acord amb el govern ucraïnès sobre l'expansió dels drets lingüístics, educatius, culturals i polítics dels 100.000 hongaresos que viuen a Ucraïna. Així, les converses per a l'adhesió d'aquest país i també de Moldàvia podrien començar aquest mes de juny, coincidint amb la reunió de ministres exteriors de la Unió Europea prevista per el dia 15 a Luxemburg. I acabarem amb el temps, amb la previsió per aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que avui tindrem un dia amb cel entre mig i molt ennuvolat amb nuvolositat que anirà en augment amb el pas de les hores. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos amb temperatures màximes que avui se situaran entre els 26 i els 27 graus a les hores centrals del dia. Teniu més notícies a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i el nostre o els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. 8 i 11 minuts. Fem un cop d'ull a la mobilitat al territori.

I aquesta primera hora del matí hem de destacar circulació amb intensa, circulació amb retencions a la carretera de Blanes a Tordera, des de Masmora fins a la rotonda de Can Bartolí, amb la cruïlla de la Nacional 2. També s'observa trànsit intens en algun punt de la Nacional 2, al seu pas per Calella, i en vies ràpides destaquem a la C31 a l'alçada de Badalona, el tram final de la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, un quilòmetre de circulació amb retencions en sentit Barcelona. També tenim a hores d'ara un avís del Servei Català de Trànsit del tall de la carretera GI 552, a l'alçada d'Arbúcies en sentit Hostalric, per un accident. Es fan desviaments senyalitzats. Hi ha mig quilòmetre de tall entre els quilòmetres 16 i 16 i mig d'aquesta carretera, la carretera GI 552, a l'alçada del tram d'Arbúcies en sentit Hostalric. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquesta via. Hi ha hagut un accident en aquest punt. Per altra banda, circulació també complicada aquesta primera hora del matí, com cada dia laborable a les vies d'accés a l'àrea metropolitana de Barcelona, com són les rondes de Barcelona o també el nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, avís de Rodalies de Catalunya, de la línia R1, pel que fa al servei d'aquest dissabte a la nit i a la primera hora del diumenge, tall de circulació de trens entre Mataró i Maçanet-Massanes. El servei es prestarà per carretera amb autobús en aquest tram des del dissabte a la nit i fins diumenge al matí. En canvi, en sentit sud, de Mataró a l'Hospitalet de Llobregat, es mantindrà el servei ferroviari. Un minut escàs i arribem a un quart de nou del matí d'aquest dijous.

0: Hold Me Now, Thompson Twins. Això, això mateix. Anem amb l'agenda d'activitats, algunes de les propostes a les 8 del matí, 25 minuts d'aquest dijous. Anem a Blanes, destacant aquest proper cap de setmana, concretament el diumenge, les estores de Corpus als carrers del centre de Blanes, amb les tradicionals catifes de flors. També destaquem a Sils aquest proper cap de setmana, el 6 i 7 de juny, dissabte i diumenge, la llotja de l'automòbil i la moto antiga, l'aparcament de l'estació de tren. De fet, no es pot aparcar en aquest espai per les obres de condicionament o les actuacions de condicionament. Arbúcies, aquest cap de setmana, de fet, des d'avui i fins al diumenge, celebren les tradicionals enramades en diferents activitats. I, malgrat, fins al 7 de juny, celebren la Setmana de la Natura amb diferents activitats. A Tossa també tenim les jornades gastronòmiques Mil i una manera de fer els fideus, fins al 28 de juny, una campanya on hi participen 16 restaurants de la població. I el proper cap de setmana del 6 i 7 de juny, dissabte i diumenge, també tenim la Diada del Pescador amb habaneres, amb ron cremat i sardinada. Calella, fins al 7 de juny, moments de flors a diversos espais de la ciutat. I també destaquem la Plec Pairal de Catalunya a Calella fins al 7 de juny. A Pineda acabem avui el recorregut destacant el dissabte a l'Auditori de Pineda el concert de Mishima a partir de 8:45 del vespre. 8 i 26 minuts del matí d'aquest dijous, 4 de juny del 26.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Hola, Gala.
5: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
6: Matí 360.

0: La música de Sam Fender amb Elton John, un tema que coneixíem l'any passat, es diu Talk to You. Passant 2:03 del matí, anem amb les portades dels diaris d'aquest dijous 4 de juny amb Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, molt bon dijous. Moment, sí, d'anar al quiosqui, d'aquesta manera, un cop d'ull a les portades per conèixer quins són els titulars més destacats que ens porta el dia d'avui. Comencem amb el diari de Girona, on en fotografia inclosa titulen climatització bloquejada i expliquen educació impedeix a una FA de Girona pagar 150.000 euros per rebaixar la calor a les aules. També en portada hi llegim titulars com que ara Girona registra un augment del 48% dels delictes d'odi. El nombre de denúncies, diuen, està per sobre de mitjanes catalanes i espanyoles. Fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu: el país que es mou, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I també en portada l'Observatori Municipal avui de Tortosa i titulen Entre l'herència i un nou guió. Passem a La Vanguardia. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diuen. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura. I també en fotografia inclosa, Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica. Passem ara a la portada del periòdico. Llegim titulars com que Luco acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez i també la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i la citarà a declarar. Acabem aquesta ronda amb el diari Ara i la seva portada. Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. I també, i atenció amb aquesta notícia, prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. Aquests, doncs, són els titulars més destacats del dia d'avui, dijous 4 de juny.
0: Fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Seguim. De seguida arriba en Josep Borrell amb la nova normalitat en clau d'opinió.
2: Vine i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
7: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Ràdio.

0: Doncs avui dijous, de fet és normalment els dimecres, però aquesta setmana el dijous arriba en Josep Borrell amb la nova normalitat. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Moltes vegades m'haureu sentit queixar-me de les coses que la nova normalitat ens enquista a la vida sense voler o sense donar-nos temps a pair-les. Però avui vull parlar d'un procés que ha estat just al revés, just al contrari. És a dir, un tema que s'ha incorporat a la nostra normalitat sense que gairebé ens n'adonem i que, en canvi, trobo que és molt positiu. Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza, que van tenir un paper clau perquè el CSIC portés un centre a Blanes, juntament amb el famosíssim Aquari del Port, que també va ser el lloc on s'hi van establir estudis tan diversos com la intel·ligència artificial o astrofísica als anys 90. Aquests estudis van anar trobant un encaix millor a les universitats de Barcelona, però a Blanes s'hi han quedat els equips que estudien la vida a les aigües dolces i salades, o, com diuen ells, des de dalt de les muntanyes fins als fons dels mars. Al CEAP hi ha gairebé 200 investigadors, menys brillants, acompanyats d'una legió de tècnics i de personal de suport que treballen al nivell més alt de la ciència actual. I els tenim al nostre costat. Compren a la mateixa botiga que nosaltres, mengen als mateixos restaurants, fan el vermut al mateix bar. I no per quotidians, hem de deixar de donar valor a aquesta institució d'alt nivell i a la gent que hi treballa. És a dir, convertim-los en la nostra normalitat, si és que no ho són ja. La d'ara i la del futur. Aquesta sí.
0: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent. Doncs tenim 6 minuts escassos per actualitzar la informació de mobilitat i també per repassar de nou l'actualitat de les notícies d'aquest dijous.

A aquesta hora del matí encara tenim alguns trams de la carretera de Blanes a Tordera en diferents punts, amb circulació intensa, amb circulació amb retencions entre l'entrada de Blanes per la ciutat esportiva i també per la rotonda de Can Bartolí. També en altres punts de la C63, a l'alçada de Vidreres, concretament també hi ha un tram de circulació lenta amb retencions. I pel que fa a les vies ràpides, segons informa el Servei Català de Trànsit, continua el tram entre a l'alçada de Badalona, de la C31, tram final de l'autopista del Maresme, amb circulació amb retencions, un quilòmetre en sentit Barcelona. També a Arbúcies continua tallada la GI-552 per un accident en direcció Hostalric. Es fan desviaments senyalitzats, però també precaució, per tant, a l'hora de circular per aquesta via. I pel que fa a Rodalies, doncs a aquesta hora destaquem aquest avís de servei de Rodalies de dissabte a la nit i diumenge a primera hora del tall de servei de tren entre Maçanet-Massanes i Mataró. El servei es farà per carretera, però de Mataró a l'Hospitalet es farà amb el servei habitual de tren. Ara sí, moment de fer un cop d'ull de nou a l'actualitat d'aquest dijous 4 de juny.

0: I us expliquem que el Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o les propostes familiars, entre d'altres. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. Més qüestions. L'Hospital de Blanes és un dels tres centres gironins que han participat en una prova pilot amb fèrules impreses en 3D per tractar fractures de canell. L'estudi, realitzat conjuntament amb els hospitals d'Olot i Camp de Bànol, conclou que aquest sistema ofereix més comoditat als pacients i pot afavorir una recuperació més ràpida en comparació amb el guix tradicional. A més, les fèrules es poden reutilitzar en les revisions mèdiques, fet que redueix la generació de residus i permet estalviar aigua i costos sanitaris. La fractura de canell és una de les lesions més freqüents entre la població i els resultats de la prova obren la porta a ampliar l'ús d'aquesta tecnologia als centres hospitalaris. L'aeroport de Girona-Costa Brava ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta, operada per la companyia Luxair, es farà dos cops per setmana, els dimarts i els dissabtes, fins al pròxim 29 d'agost. El servei es realitza amb un avió Dash 8 amb capacitat per a 76 passatgers. Durant tota la temporada d'estiu s'oferiran un total de 3.952 places en aquesta nova connexió. Amb aquesta incorporació, l'aeroport de Girona, a Vilobí d'Onyà, ofereix aquest estiu connexions amb 50 ciutats de 15 països europeus. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu prevista per el 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la platja de Sabanell, on les darreres temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar els serveis de platja, com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El servei de vigilància, control i socorro El turisme entrarà en funcionament el proper 13 de juny i cobrirà les tres platges principals del municipi. Dos minuts, minut i mig, millor dit, per les 9, informació d'àmbit general. El Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 20 cèntims d'euro per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Ormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I la Unió Europea començarà negociacions formals d'adhesió amb Ucraïna després que Hongria hagi aixecat el veto que mantenia des de feia anys l'exprimer ministre del país, Viktor Orbán. L'actual ministre anunciava aquest dimecres a Facebook que ha arribat a un acord amb el govern ucraïnès sobre l'expansió dels drets lingüístics, educatius, culturals i polítics dels 100.000 hongaresos que viuen a Ucraïna. Així, les converses per a l'adhesió d'aquest país i també de Moldàvia podrien començar aquest mes de juny, coincidint amb la reunió de ministres d'exteriors de la Unió Europea el dia 15 a Luxemburg. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que avui tindrem cel entremig i molt ennuvolat, amb nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus i també s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Arribem a les 9.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina. Són les

0: Les 9 en punt del matí, Montse, què tal? Bon
1: Hola,
0: dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs mira, ja som dijous, ja va de baixada la cosa.
1: Sí, ah? portem dient que va de baixada la cosa...
0: Des de dilluns.
1: Des de dimarts. De dilluns
0: sí, de dimarts,
1: no, però
0: sí.
1: Des de dimarts sí. O sigui, bueno, tenim ganes de cap de setmana, la veritat.
0: Un s'anima com pot.
1: Sí. Sí, la veritat és que sí. I també s'anima pues, que coses com que diuen que aquesta tarda cauran ruixats o tal...
0: De Caldeu.
1: Sí, sí, no?
0: Sí, sí. I que la temperatura demà serà molt baixeta, bueno, més baixeta que... Sensiblement més baixeta que la dels últims dies.
1: Sensiblement més baixeta, perquè després es recupera.
0: Ah, bé, no, sí, dissabte
1: una petita,
0: directament.
1: Una petita treva.
0: Sí.
1: Que estiguis ja parlant dels preparatius de les platges per l'estiu, ens aboca a una notícia
0: que això ja ho tenim aquí.
1: Que ja és indiscutible, i és que l'estiu ja és aquí, tot i que meteorològicament parlant ja ve amb les grans banderoles dient que sí. Aquí estic i he vingut per quedar-me. En fi, és el que tenim encara, doncs, aquesta variació de temperatures aquesta setmana. Els primers refredats, ja tinc gent al voltant, que ha pillat uns refredats terribles, terribles, i no sé si és per l'ús dels aires acondicionats, si és per aquests canvis en algun lloc.
0: Clar, perquè surts de l'oficina amb l'aire acondicionat, però després al carrer fa molta calor, després al vespre encara refresca una miqueta...
1: Sí, estem encara una mica despistats.
0: Mira, jo crec que aquest any es complirà aquella dita castellana que diuen hasta el 40 de mayo, no? Perquè, mira, demà, baixada de temperatures, ja som més o menys 40 de mayo.
1: No, res. Això de demà serà res.
0: Anecdòtic.
1: Anecdòtic, completament. Jo crec que ni ens n'adonarem, em sembla. Però bé, potser sí que sortirem al carrer i direm, ai, mira, doncs avui doncs ve més de gust passejar i aquestes coses.
0: La rebequeta.
1: No, què va. No? La rebequeta està ja enfilada a l'armari i no em sembla que no el tornarem a treure fins l'any vinent. Va, parlem de música perquè avui arrenca el dia gran de la primavera Sound. La veritat és que tenim un cartell molt i molt variat, actuacions de música urbana, de música indie, de música electrònica, gent doncs amb una audiència més reduïda, com pot ser Mac DeMarco, com pot ser Blood Orange, com pot ser Depressió Sonora, però tenim uns caps de cartell ja avui força potents, com és la Bad Gyal, com són Massive Attack, uns veterans en tota regla, i aquesta dona, que serà doncs una de les grans protagonistes del dia, Doja Cat.

0: Doncs la Doja Cat, que serà una de les protagonistes, no?, del Primavera Sound, l'escoltem.
1: Exacte, una de les protagonistes del dia d'avui, però ja et dic, no ve sola, eh? Ve, doncs, envoltada de grans professionals i de grans veterans, com són Massive Attack, que és una gent que no he vist en directe i que m'agradaria veure, i sense oblidar a la nostra Bad Gail.
0: Doncs pinta molt bé aquest Primavera Sound.
1: La veritat és que sí, eh? Més de 250.000 persones, eh?
0: Uf, mare meva. Només aquesta xifra ja em fa escarrifar-me una mica.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Aquesta gent que escoltem són aquest cap de setmana molt protagonistes. Mira, sempre parlem dels grans festivals de música que es reparteixen per les nostres comarques. Hem començat avui parlant del Primavera Sound, però en aquests moments em ve molt de gust parlar d'un festival diferent que es gaudeix en família, un festival una miqueta més petit, tot i que cada cop menys. Parlem del Festivalot, que enguany celebra els 11 anys de vida. La productora que organitza aquest Festivalot es diu Pistacho Produccions i és la productora del grup de música Els Amics de les Arts. Per què s'ha donat aquest festivalot? Perquè jo crec que, entre d'altres coses, els tres membres del grup són pares, dos viuen a Girona, tots coneixen molt bé la ciutat, on sovint es reuneixen amb les seves famílies, socialitzen. Tots tres han dissenyat un festival d'aquells que els agradaria a ells anar. Un festival a mida dels més petits. Un festival que, com a pares, els agradaria poder disfrutar amb els seus fills, on diferents estils de música hi estiguin representats i a la mida de la ciutat on es fa, Girona. On? Doncs principalment entre l'Auditori de Girona i el Parc de la Devesa. Quan? Aquest cap de setmana, els dies 6 i 7 de juny.
1: Tota la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent...
0: I atenció, atenció als convidats, eh? El Festivalot és, doncs, la gran festa de la música per viure en família i tenim, doncs, els Catarres presentant el seu paracaigudistes. Tenim l'Alfred García, que inicia la seva tercera gira centrada en el seu darrer disc Te estimo es te quiero. I els més petits, doncs, pels petits, Atrapasomnis i l'espectacle Aixeca't i balla, un espectacle familiar, fresc, vibrant, amb cançons noves, plenes de missatge, un llenguatge proper, melodies enganxoses, coreografies participatives. Ginestà també hi serà, aquests germans que s'han consolidat com un dels grups imprescindibles del pop català i durant el seu nou àlbum Vida Meva, el disc que els ha valgut dos premis en Enderroc i el reconeixement com a disc català de l'any. I Miquel Núñez, per aportar el seu estil fresc, la seva alegria i també el seu darrer EP que es diu La Partida.

0: I després de convertir-se en un fenomen sense precedents els darrers anys, detalls continuen imparables, convertits com un dels principals reclams i caps de cartell. El seu darrer àlbum, Café per als més cafeteros, sonarà també al Festivalot el 7 de juny. Però entre totes aquestes activitats hi ha coses que fan del Festivalot un festival especial. Deixa'm que expliqui una activitat molt especial del Festivalot que es diu Núvols amb nadons. És un espectacle participatiu per nadons entre 0 i 3 anys que combina la música de percussions, que escenifica diferents elements de la natura i ho combina amb clàssics del jazz, el vers, la narració d'un conte, perquè els infants vagin descobrint el so dels núvols, entre altres coses. Em sembla una experiència superbonica. Núvols amb nadons. El Festivalot és, doncs, aquell festival dirigit als pares i mares per reivindicar que, tot i tenir fills, es pot seguir anant a concerts i disfrutar de la música. Festivalot s'ha convertit en la gran festa de la música en família i se celebra aquest cap de setmana.
1: Doncs una bona proposta per gaudir de la música i a més fer-ho en família.
0: Des de ben petits,
1: des d'edat. I és important això, eh? És important inclocar el gust per la bona música, i dir bona amb majúscules,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Des de ben petits, com dius.
0: I per solucionar problemàtiques d'aquelles que dius ups, i ara què faig amb els nens? Doncs mira, te'ls emportes al festival, que està molt bé.
1: Això se'n diu, té una paraula molt moderna que se'n diu conciliar.
0: Exacte.
1: Però...
0: Doncs vinga,

0: preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Arriba el Giroestudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
4: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
3: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
4: Si et truquem, digues que sí.
3: La teva participació és clau.
4: Giroestudi, el gir que impulsa la nostra salut.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
6: Home.
5: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: Matí 360.

0: Pugem al DeLorean.
1: Dijous 4 de juny, no ens bellugarem d'aquí si no fem el ritual diari. Posem a la pantalla, doncs, la data d'avui. Preparats per viatjar, DeLorean, perquè nosaltres estem molt i molt preparats. Tenim ja la nostra samarreta trapera, la xupa i els texans de concert, perquè avui la cosa va de rock. És un dia especial a la història de la música aquest 4 de juny, amb temes imprescindibles que es van donar tant tal dia com avui. Va. La clau, ja ho hem dit, la clau d'avui és una clau de rock.
2: M'ha agradat això de ritual, eh?
1: És un ritual.
2: És un ritual, sí,
1: si
2: sí.
1: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén.
2: No té clau massa, de contacte, van dates. No?
1: És massa vintage, és massa vintage. Va, parlem doncs, d'ells i parlem d'un tema que en el seu moment doncs, va crear controvèrsia. Es deia Sympathy for the Devil, o sigui, simpatia del diable. Era una estrena que es feia l'any 1968, una de les estrenes importants en la carrera dels Rolling Stones. Començaven a gravar tal dia com avui aquest tema. Acabaria, doncs, enregistrat en menys d'una setmana. Es feia als Olympic Studios de Londres. Seria llançat el 1968 com a part del seu àlbum Beggar's Banquet. Aquesta cançó va ser escrita per Mick Jagger en contribucions de Keith Richards. La lletra, el que deien, doncs, és una lletra provocativa. Presenta, doncs, a Satanàs com un personatge central, obvi. La cançó, doncs, adopta la perspectiva del diable, explora la idea de com el mal es pot manifestar al llarg de la història humana. D'això on tenim, doncs, mira, clares... només cal cobrir el diari per veure que això és així. Exacte, exemples, no em sortia la paraula. Sympathy for the Devil va ser tot un èxit. El seu llançament es convertiria en una de les cançons més reconegudes i populars dels Rollins i de la història del rock. I, a més, doncs, hem de també tenir en compte el seu impacte cultural, perquè ha estat molt significatiu, ha estat inclosa en nombroses llistes de les millors cançons de tots els temps. I una curiositat, també, un 4 de juny del 1975, uns anys més tard, els Rollins tornaven a ser protagonistes, perquè mira quina cosa més curiosa, es convertien en el primer grup estranger en aconseguir royalties per les vendes dels seus àlbums a la Unió Soviètica, tot que en aquella època era tota una fita.
2: O sigui, que a la Unió Soviètica, si venies, no tenies drets de
1: home,
2: tot això.
1: Imagina't, la Unió Soviètica de l'any 75. O sigui, la paraula drets allà jo crec que no sortia al diccionari.
2: En general, no?
1: No sortia en general al diccionari, o sigui que els drets d'imatge en aquest cas de representació que no. Doncs ells van ser els primers. No sé com ho van aconseguir, que això és una cosa que algun dia haurem de buscar. No ens belluguem de l'univers en rock, perquè el rock hem dit que avui és protagonista, i un 4 de juny de l'any 1986 es publicava als Estats Units el single The Kind of Magic de Queen. Sense comentaris, ja hem dit que era una data doncs, molt significativa per la història del rock, però atenció, perquè només 2 anys abans sonava per primera vegada, o sigui, estem parlant del 86, doncs un 4 de juny de l'any 1984 sonava això. Què tindria el 4? Què tindria el 4 de juny?
2: No sé, per inspirar... busquem en l'astrologia. Hi va haver una línia de planetes o alguna cosa.
1: Suposo
2: no sé.
1: Que sí. Què passaria a la ment de tots aquests genis perquè aquest 4 de juny passessin coses tan importants, perquè un 4 de juny de l'any 84 es publicava l'àlbum Born in the USA de Bruce Springsteen. Dir que és un dels treballs més importants de la història del rock publicat a la dècada dels 80 és quedar-se curt. Així que amb ell ens quedem avui.

0: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972 370593.

0: quin temàs, eh?
1: I tant. Quina I a més a més, això era un debut. Mira, fa un moment parlàvem de que el nostre DeLorean ens portava un 4 de juny del 86, que es presentava al Born in the USA. Doncs afegirem una altra data rockera més, i és que un 4 de juny, però del 2002, es presentava aquest àlbum debut d'una rockera encara d'Àngel, anomenada Avril Lavigne. L'àlbum es deia Let Go i incluïa temes com aquest, Complicated. Ja et dic, àlbum debut, eh? Tenia potser, no sé, 17 anys.
0: Sí, molt joveneta, sí, sí. Complicated, complicated. Sí, no m'ha fet broma sobre el títol de la cançó, però millor que no.
1: Va, marxem, que tenim el temps just per marxar amb aquesta gent que serà aquest cap de setmana, doncs, aquest festivalot del que hem parlat abans. Estem parlant dels Catarres, que presentaran el seu nou Paracaigudistes, i amb ells arribem a les notícies de les 10.
0: Doncs apa, bon dijous, a gaudir del poc solet que queda, perquè...
1: Al migdia cauran...
0: A partir de migdia...
1: Llams i trons, això diuen els meteoròlegs, eh?
0: Aquí, a partir de tarda vespre, diuen, ja
1: veurem. Diuen, ja veurem.
0: Agafem paraigua, per si cas. Apa, adéu.
1: Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o també les propostes familiars. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un nou model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu previst per al 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la platja de Sabanell, on els darrers temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar serveis de platja, com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El Servei de Vigilància, Control i Socorrisme entrarà en funcionament el dia 13 i cobrirà les tres platges principals del municipi. I en clau general destaquem que el Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 0,20 euros per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Ormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

així és com ens ve de gust avui començar. Obrir la porta de bat a bat perquè entrin tots els mariachis que acompanyen aquest bolero anomenat Risk Idol, que es troba al nou disc de Bruno Mars, de Romàntic. Dijous 4 de juny, un plaer ser aquí al teu costat aquestes properes

0: com en residents de Las Vegas, actuant cada setmana. Ni més ni menys que aquesta banda legendària anomenada U2. Amb la que quasi nosaltres marxem enrere, deixem aquesta ciutat atòmica i et convidem a que compartim tota la música del món demà. Ens trobem a la segona hora del matí 3:60. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico. U2 i Miley Cyrus. Fins l'ara en punt.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.

0: Més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o també les propostes familiars. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un nou model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu previst per al 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la platja de Sabanell, on els darrers temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar serveis de platja, com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El Servei de Vigilància, Control i Socorrisme entrarà en funcionament el dia 13 i cobrirà les tres platges principals del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 0,20 euros per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
4: M'ha agradat això de ritual, eh?
5: És un ritual.
4: És un ritual, sí, sí.
5: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén.
4: No té clau de contacte, van dates.
5: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
6: It ain't no country club either.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Calomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Calomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital de Blanes és un dels tres centres gironins que han participat en una prova pilot en fèrules impreses en 3D per tal de tractar fractures de canell. L'estudi realitzat conjuntament amb els hospitals d'Olot i Campdevànol conclou que aquest sistema ofereix més comoditat als pacients i pot afavorir una recuperació més ràpida en comparació amb el guix tradicional. A més, les fèrules es poden reutilitzar en les revisions mèdiques, fet que redueix la generació de residus i permet estalviar aigua i costos sanitaris. La fractura de canell és una de les lesions més freqüents entre la població i els resultats de la prova obren la porta a ampliar l'ús d'aquesta tecnologia als centres hospitalaris. Amer ha estrenat un nou itinerari circular de 9,3 quilòmetres que connecta 13 de les fonts més emblemàtiques del municipi. L'actuació ha inclòs la millora de camins, l'arranjament de les fonts i la instal·lació de senyalització interpretativa per facilitar la visita als espais naturals. El projecte ha suposat una inversió de més de 77.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en destí de la selva, finançat amb fons europeus Next Generation. A més de les actuacions físiques, la iniciativa incorpora recursos digitals com codis QR i continguts interactius per tal de donar a conèixer el patrimoni natural històric d'Amer. I en clau general destaquem que la Unió Europea començarà negociacions formals d'adhesió amb Ucraïna després que Hongria hagi aixecat el veto que mantenia des de feia anys l'exprimer ministre del país, Viktor Orbán. L'actual ministre anunciava aquest dimecres a Facebook que ha arribat a un acord amb el govern ucraïnès sobre l'expansió dels drets lingüístics, educatius, culturals i polítics dels 100.000 hongaresos que viuen a Ucraïna. Així, les converses per a l'adhesió d'aquest país i també de Moldàvia podrien començar aquest mes de juny, coincidint amb la reunió de ministres d'exteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà divendres la nuvolositat persistirà. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atén. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
5: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha tornat a posar en marxa el servei d'inspecció d'habitatges d'ús turístic per reforçar el control sobre l'oferta il·legal. El dispositiu està format per dues inspectores que treballaran fins al mes d'octubre. La seva tasca consisteix a localitzar possibles allotjaments turístics sense autorització mitjançant eines digitals i la plataforma de control de la Generalitat en coordinació amb la policia administrativa. L'any passat aquest servei va permetre tramitar una cinquantena d'expedients i imposar sancions per valor de 20.000 euros. La iniciativa forma part del Pla Lloret Actua 2026, que incorpora noves mesures per tal de millorar la gestió turística i afavorir la convivència entre residents i visitants. I Arbúcies comença avui una nova edició de les enramades que s'allarguen fins dilluns, dia 8 de juny. La festa manté les enramades tradicionals, però concentra enguany tota la programació en 5 dies. L'obertura oficial arriba al vespre amb la botifarrada popular. També es farà l'encesa de la traca i la passada de la plaça. Durant els pròxims dies, les enramades inclouran les passades i danses dels diferents barris, concerts, sardanes i activitats infantils i habaneres. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el trasllat de l'enramada de Magnàs a diumenge. La festa es tancarà dilluns amb una jornada conjunta dedicada al Sorrall i la carretera i amb el tradicional acte de cloenda a la plaça de la Vila, que inclourà l'entrega de premis dels concursos vinculats a les catifes i les enramades. I en clau general destaquem que la Comissió Europea ha advertit al govern espanyol que l'obligació d'etiquetar productes en llengües cooficials com el català pot comportar obstacles per a les empreses. En l'informe d'avaluació econòmica i social d'Espanya presentat aquest dimecres, l'executiu comunitari assenyala que les diferències normatives entre comunitats autònomes poden dificultar la integració del mercat europeu. Brussel·les considera que aquestes regulacions poden incrementar els costos de compliment per a les empreses i generar dificultats tant per a les companyies que operen en diverses regions de l'Estat com per a les procedents d'altres països de la Unió Europea. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera nuvolositat, que seguirà present durant tota la jornada. Les temperatures màximes entre els 23 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
4: M'ha agradat això de ritual, eh?
5: És un ritual.
4: És un ritual, sí, sí.
5: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
4: No té clau de contacte, van dates.
5: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes, amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

0: fer sol.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
3: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb les Estores de Corpus que se celebra el pròxim diumenge, dia 7 de juny, als diferents carrers del centre del municipi. A Lloret tenim l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, ubicada a la Masia de Can Saragossa. Es pot visitar fins a final de mes, fins al 30 de juny. A Sils, cap de setmana complert, dia 6 i 7 de juny, llotja de l'automòbil i la moto antiga, l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es pot aparcar en aquest espai per les tasques i actuacions de condicionament que s'estan fent per a l'esdeveniment. A Arbúcies comencen les enramades des d'avui fins dilluns, dia 8, amb diverses activitats programades. A Malgrat de Mar s'està celebrant fins al 7 de juny la Setmana de la Natura. També l'Ajuntament ha programat diferents activitats. A Tossa de Mar s'estan celebrant les jornades gastronòmiques Mil i una maneres de fer els fideus, en què participen 16 restaurants. I aquest cap de setmana, dia 6 i 7 de juny, se celebra també la Diada del Pescador. S'han organitzat havaneres, rom cremat i una sardinada. A Calella, fins al dia 7 de juny, també s'estan celebrant el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat i també ha començat fins al dia 7 l'Aplec Pairal de Catalunya. I acabem i ho fem a Pineda, perquè aquest dissabte dia 6, a l'Auditori, concert de Mishima a 8:45 del vespre.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o també les propostes familiars. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un nou model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu previst per al 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la platja de Sabanell, on els darrers temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar serveis de platja com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El Servei de Vigilància, Control i Socorrisme entrarà en funcionament el dia 13 i cobrirà les tres platges principals del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 0,20 euros per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Ormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreydelarajola.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.

0: piscina i gaudeix del vòlei a la platja de Malgrat. Els propers dies 13 i 14 de juny, Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del Challenge de Vòlei Platja organitzat per Esbatur. Durant dos dies a la platja de l'Astillero hi trobaràs 40 pistes de joc amb més de 600 esportistes de totes les categories. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
5: Ràdio Marina.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Hospital de Blanes és un dels tres centres gironins que han participat en una prova pilot en fer-ho les impreses en 3D per tal de tractar fractures de canell. L'estudi realitzat conjuntament amb els hospitals d'Olot i Camp de Bànol conclou que aquest sistema ofereix més comoditat als pacients i pot afavorir una recuperació més ràpida en comparació amb el guix tradicional. A més, les fèrules es poden reutilitzar en les revisions mèdiques, fet que redueix la generació de residus i permet estalviar aigua i costos sanitaris. La fractura de canell és una de les lesions més freqüents entre la població i els resultats de la prova obren la porta a ampliar l'ús d'aquesta tecnologia als centres hospitalaris. Amer ha estrenat un nou itinerari circular de 9,3 quilòmetres que connecta 13 de les fonts més emblemàtiques del municipi. L'actuació ha inclòs la millora de camins, l'arranjament de les fonts i la instal·lació de senyalització interpretativa per facilitar la visita als espais naturals. El projecte ha suposat una inversió de més de 77.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en destí de la selva, finançat amb fons europeus Next Generation. A més de les actuacions físiques, la iniciativa incorpora recursos digitals com codis QR i continguts interactius per tal de donar a conèixer el patrimoni natural històric d'Amer. I en clau general destaquem que la Unió Europea començarà negociacions formals d'adhesió amb Ucraïna després que Hongria hagi aixecat el veto que mantenia des de feia anys l'exprimer ministre del país, Viktor Orbán. L'actual ministre anunciava aquest dimecres a Facebook que ha arribat a un acord amb el govern ucraïnès sobre l'expansió dels drets lingüístics, educatius, culturals i polítics dels 100.000 hongaresos que viuen a Ucraïna. Així, les converses per a l'adhesió d'aquest país i també de Moldàvia podrien començar aquest mes de juny coincidint amb la reunió de ministres d'exteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà divendres la nuvolositat persistirà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
2: Moltes coses.
5: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
6: Aquesta setmana encendrem amb les veus
2: moltes coses.
7: 20 d'abril.
8: I quina cançó? No, no l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
3: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
9: 90
3: de cames,
9: quilòmetres,
3: eh?
9: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
10: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
5: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tardí.
11: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
12: Ah, però per què para ara?
13: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
2: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha tornat a posar en marxa el servei d'inspecció d'habitatges d'ús turístic per reforçar el control sobre l'oferta il·legal. El dispositiu està format per dues inspectores que treballaran fins al mes d'octubre. La seva tasca consisteix a localitzar possibles allotjaments turístics sense autorització mitjançant eines digitals i la plataforma de control de la Generalitat en coordinació amb la policia administrativa. L'any passat aquest servei va permetre tramitar una cinquantena d'expedients i imposar sancions per valor de 20.000 euros. La iniciativa forma part del Pla Lloret Actua 2026, que incorpora noves mesures per tal de millorar la gestió turística i afavorir la convivència entre residents i visitants. I Arbúcies comença avui una nova edició de les enramades que s'allarguen fins dilluns, dia 8 de juny. La festa manté les enramades tradicionals, però concentra enguany tota la programació en 5 dies. L'obertura oficial arriba al vespre amb la botifarrada popular. També es farà l'encesa de la traca i la passada de la plaça. Durant els pròxims dies, les enramades inclouran les passades i danses dels diferents barris, concerts, sardanes i activitats infantils i habaneres. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el trasllat de l'enramada de Magnàs a diumenge. La festa es tancarà dilluns amb una jornada conjunta dedicada al Sorrall i la carretera i amb el tradicional acte de cloenda a la plaça de la Vila, que inclourà l'entrega de premis dels concursos vinculats a les catifes i les enramades. I en clau general, destaquem que la Comissió Europea ha advertit al govern espanyol que l'obligació d'etiquetar productes en llengües cooficials com el català pot comportar obstacles per a les empreses. En l'informe d'avaluació econòmica i social d'Espanya presentat aquest dimecres, l'executiu comunitari assenyala que les diferències normatives entre comunitats autònomes poden dificultar la integració del mercat europeu. Brussel·les considera que aquestes regulacions poden incrementar els costos de compliment per a les empreses i generar dificultats tant per a les companyies que operen en diverses regions de l'Estat com per a les procedents d'altres països de la Unió Europea. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera nuvolositat, que seguirà present durant tota la jornada. Les temperatures màximes entre els 23 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Ven a la verbena de San Juan del chef Raimundo, en el restaurante El Reno, con una vaca asada y deliciosos platos en su menú. Actuaciones del dúo Kiko, Cantantes sin Fronteras, Javier Ginés y Katy Estrada. Atracciones para los más pequeños y para los más atrevidos, el toro mecánico y el gran sorteo de 1.000 euros. Ven a la gran verbena del restaurante El Reno. Reservas e información al 972-370593.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic, amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo.

0: Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
1: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca. El portal permet descobrir i reservar activitats relacionades amb la gastronomia, la natura, la cultura, el cicloturisme, els esports o també les propostes familiars. Actualment ja ofereix una vintena d'experiències impulsades per empreses locals amb l'objectiu de fomentar un nou model turístic més sostenible i donar visibilitat al teixit econòmic del territori. La iniciativa forma part del projecte Maresme Eurovelo 8 i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation. I Blanes ja ha iniciat els treballs de condicionament de les seves platges per tenir-ho tot a punt de cara a l'inici de la temporada d'estiu previst per al 15 de juny. Les actuacions inclouen l'anivellament i redistribució de la sorra a les principals zones de bany del municipi, especialment a la platja de Sabanell, on els darrers temporals havien provocat acumulacions importants. Paral·lelament, també es començaran a instal·lar serveis de platja, com les dutxes, les passeres d'accés, les zones d'ombra i la senyalització. El Servei de Vigilància, Control i Socorrisme entrarà en funcionament el dia 13 i cobrirà les tres platges principals del municipi. I en clau general, destaquem que el Parlament ha instat el govern a sol·licitar al govern espanyol que prorrogui més enllà del 30 de juny les ajudes extraordinàries de 0,20 euros per litre de gasoil per a transportistes, agricultors i pescadors. El text reclama que l'ajuda es mantingui vigent fins que quedi plenament restablert el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz i els preus internacionals dels hidrocarburs retornin a nivells previs a l'actual crisi energètica. L'objectiu, segons el text aprovat, és alleujar l'increment dels costos de producció que pateixen els professionals del sector primari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment al llarg del dia. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos. Les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fesmés, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
1: M'agrada això de ritual, eh?
4: És un ritual.
1: És un ritual, sí, sí.
4: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
1: No té clau massa, de contacte, van dates. No?
4: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. A aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu samarcat. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 8.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
7: L'Hospital de Blanes és un dels tres centres gironins que han participat en una prova pilot en fèrules impreses en 3D per tal de tractar fractures de canell. L'estudi realitzat conjuntament amb els hospitals d'Olot i Campdevànol conclou que aquest sistema ofereix més comoditat als pacients i pot afavorir una recuperació més ràpida en comparació amb el guix tradicional. A més, les fèrules es poden reutilitzar en les revisions mèdiques, fet que redueix la generació de residus i permet estalviar aigua i costos sanitaris. La fractura de canell és una de les lesions més freqüents entre la població i els resultats de la prova obren la porta a ampliar l'ús d'aquesta tecnologia als centres hospitalaris. Amer ha estrenat un nou itinerari circular de 9,3 quilòmetres que connecta 13 de les fonts més emblemàtiques del municipi. L'actuació ha inclòs la millora de camins, l'arranjament de les fonts i la instal·lació de senyalització interpretativa per facilitar la visita als espais naturals. El projecte ha suposat una inversió de més de 77.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en destí de la Selva, finançat amb fons europeus Next Generation. A més de les actuacions físiques, la iniciativa incorpora recursos digitals com codis QR i continguts interactius per tal de donar a conèixer el patrimoni natural històric de Mer. Ja en clau general destaquem que la Unió Europea començarà negociacions formals d'adhesió amb Ucraïna després que Hongria hagi aixecat el veto que mantenia des de feia anys l'exprimer ministre del país, Viktor Orbán. L'actual ministre anunciava aquest dimecres a Facebook que ha arribat a un acord amb el govern ucraïnès sobre l'expansió dels drets lingüístics, educatius, culturals i polítics dels 100.000 hongaresos que viuen a Ucraïna. Així, les converses per a l'adhesió d'aquest país i també de Moldàvia podrien començar aquest mes de juny coincidint amb la reunió de ministres d'exteriors. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb cel mig o molt ennuvolat, una nuvolositat que anirà en augment. També s'esperen ruixats que poden ser localment intensos, les temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà divendres la nuvolositat persistirà. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
6: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
8: Vine, fes més i refresca't.
9: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
8: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El Consell Comarcal del Maresme ha posat en marxa una nova plataforma digital per promocionar i comercialitzar experiències turístiques de la comarca.
2: Aquesta setmana s'han celebrat els 40 anys del CEAP, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. 40? Sí, 40. I, de fet, fins i tot més. Aquesta iniciativa va començar a coure's justament als anys 40 del segle passat, tot just després de la Guerra Civil, i va prendre una forma molt més robusta ja als anys 70 i 80, amb figures com Faust, Margalef, Oró o Mayor Zaragoza.
3: Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura.
1: M'ha agradat això de ritual, eh?
4: És un ritual.
1: És un ritual, sí, sí.
4: Si no posem la data, no ens belluguem. Aquest cotxe no entén de...
1: No té clau de contacte, van dates.
4: És massa vintage.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Adéu. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Com?
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf, quina pinta.
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
2: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
2: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: La Masia Tordera.
6: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
7: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha tornat a posar en marxa el servei d'inspecció d'habitatges d'ús turístic per reforçar el control sobre l'oferta il·legal. El dispositiu està format per dues inspectores que treballaran fins al mes d'octubre. La seva tasca consisteix a localitzar possibles allotjaments turístics sense autorització mitjançant eines digitals i la plataforma de control de la Generalitat en coordinació amb la policia administrativa. L'any passat aquest servei va permetre tramitar una cinquantena d'expedients i imposar sancions per valor de 20.000 euros. La iniciativa forma part del Pla Lloret Actua 2026, que incorpora noves mesures per tal de millorar la gestió turística i afavorir la convivència entre residents i visitants. I Arbúcies comença avui una nova edició de les enramades que s'allarguen fins dilluns, dia 8 de juny. La festa manté les enramades tradicionals, però concentra enguany tota la programació en 5 dies. L'obertura oficial arriba al vespre amb la botifarrada popular. També es farà l'encesa de la traca i la passada de la plaça. Durant els pròxims dies, les enramades inclouran les passades i danses dels diferents barris, concerts, sardanes i activitats infantils i habaneres. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el trasllat de l'enramada de Magnàs a diumenge. La festa es tancarà dilluns amb una jornada conjunta dedicada al Sorrall i la carretera i amb el tradicional acte de cloenda a la plaça de la Vila, que inclourà l'entrega de premis dels concursos vinculats a les catifes i les enramades. I en clau general destaquem que la Comissió Europea ha advertit al govern espanyol que l'obligació d'etiquetar productes en llengües cooficials com el català pot comportar obstacles per a les empreses. En l'informe d'avaluació econòmica i social d'Espanya presentat aquest dimecres, l'executiu comunitari assenyala que les diferències normatives entre comunitats autònomes poden dificultar la integració del mercat europeu. Brussel·les considera que aquestes regulacions poden incrementar els costos de compliment per a les empreses i generar dificultats tant per a les companyies que operen en diverses regions de l'Estat com per a les procedents d'altres països de la Unió Europea. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres s'espera nuvolositat, que seguirà present durant tota la jornada. Les temperatures màximes entre els 23 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A fesmés, fes-ho a mida.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Crepuscó i David.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
5: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.

Quina manera de començar avui, oi? Increïble aquest mashup de dos grans superhits de la història de la música. Avui anem precisament de grans temes amb versions especials fetes pensant en les pistes de ball. En com mesclar dos ritmes similars d'artistes que ens han marcat. Obrim boca amb la gran veu de Freddie Mercury i els Queen i el seu Another Bite the Dust i el Good Times de Chic. Rock i disco en perfecta sintonia. Benvinguts a l'Hora de les Notes. Avui també molt de rima del bo amb batalles campals de molta alçada. Va, que seguim amb Peter Gabriel i Stevie Wonder, Superstition i Sledgehammer. Això és un tros de mashup en tota regla.

Obrim un moment de la nostra caixa de novetats i descobrim noves cançons que ens acaben d'arribar. Aquí tens el més nou de Roti, I'll Be Your Friend, dels temes més energètics del moment. Estàs a l'hora de les notes.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: Ara ens preparem la tovallola per anar a Long Beach, a Califòrnia. D'allà són els següents protagonistes: Half Alive, amb el seu pop dance, són John Taylor, Brett Kramer i G.T. Taylor Johnson. D'això se'n diu potència sonora.

0: Party Pupils és la banda de DJs que hem triat per aquest remix també brutal, que són els protagonistes del capítol 40 de l'Hora de les Notes. Mira que m'agrada la veu d'aquest home. Christopher Cross i un dels seus clàssics pensat per les pistes de ball. Ride Like the Wind. I no els abandonem perquè després, i sense pausa, ens presentaran el que va ser l'únic èxit del fill del president de la Motown i en el que hi participa, en la tornada, Michael Jackson. Recordes el Somebody's Watching Me de Roswell?
1: L'Hora de les Notes.

Ella va ser, amb diferència, una de les veus més aclamades a nivell mundial als 80 i 90, directament des de Londres, amb el seu cabell curt i una manera molt peculiar de cantar. Una de les divas del funky blanc, Lisa Stanfield, també actualitzada per Party Pulpers, All Around the World, avui ritme 5 estrelles a l'hora de les notes.

0: Estem celebrant l'arribada del mes de juny i aquestes altes temperatures. I ho fem amb temes clàssics que sonen millor que mai amb tocs disco, amb el duet nord-americà que són protagonistes aquesta setmana. El cantant Max Schneider i el productor Ryan Seelig. Ritmes de colors plens d'energia de la bona amb aquest Looking Glass Brandy, Party Pupils i els seus èxits ballables amb Summer Breeze.
1: L'hora de les notes, amb Carles Gilibert.

0: No variem gaire el ritme en arribar a l'equador de la nostra sessió d'aquesta setmana, però ara el que sona és una peça original dels de The Reflex. Couch in the Moment, per tornar sense pausa a una dels abanderats de la jornada en aquesta ocasió, fent de les seves amb Luther Vandross i Never Too Much.
1: L'hora de les notes.

Vaja, tenim el ritme pujat avui, oi? Doncs que no pari fins al final del nostre recorregut. Benvingut al tren de mitjanit. Long Train Running, el temacle mundial reconegut dels Doobie Brothers, banda de rock, el 1973, treia a la llum aquest tros de tema.

0: Cada setmana, Carles Gilivets presenta l'Hora de les Notes.
1: Estàs a l'Hora de les Notes, és el nostre viatge setmanal que va des de l'Empordà i la Costa Brava i passa per la Selva Maresma, el Garraf Penedès i les Illes, amb aturada final a Formentera. Down, down, down! Res de baixar-se ara, així que continua amb el cap ben amunt i les mans en rotació amb aquest tema de Rouse Essen amb Dave Lee.

Fem un pas enrere i viatgem en el temps fins al 1984 amb gotetes de les bones d'un reserva. Hem rescatat un tema de Boogie FM i el seu Free Your Mind. I després tindrem ja l'última d'avui, que és una autèntica joia. Et deixo per aquesta setmana en companyia dels Jungles i el seu nou tema, The Wave. Et recomano que li facis una ullada al seu impecable videoclip. Soc Carles Gilibets i això és l'Hora de les Notes. Fins molt aviat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.